0: Rosu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Ζου. Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: Gasú, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
2: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
3: Actes i festa per a grans i petits.
2: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
3: Tota la programació a jesús.cat.
2: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
4: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
5: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
4: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
3: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
4: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
3: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
5: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 973816.
0: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti apres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
5: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
6: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Bon dia, són 4 i els minuts que passen de les 8 del matí. Benvingut, benvinguda al De Bon Matí. Comencem ara mateix, estarem amb tu des d'ara i fins a les 9 i mitja. I com sempre, pues, amb molta música, això és indiscutible. Molta música i també ens posarem al dia, perquè farem una ullada als titulars en portada per saber què passa a tot arreu. I també pues, tindrem l'informatiu amb Andrea Maqueda, que ja ens contarà pues, què passa a casa nostra. Avui parlarem pues, del Vertebra Dansa, que comença dilluns i que, bueno, que moltes ganes per als amants de l'art en general, segurament, i nosaltres també moltes ganes pues, d'anar-hi i poder viure-ho. Més coses, perquè avui és dijous, així que tindrem en nosaltres la previsió del temps de l'Oikosa des de la Fundació Mercè Pla i també, pues, entre altres, la cançó en català del dia. Mira, que són les 8 i 5 minuts i mig, no vull enrotllar-me més. Queda't, anem descobrint junts el programa i res, que ara sí que comencem, que quedem 20 segons per a les 8 i 6. Mira, bon dia.
0: De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
1: Carl Rogers deia que la incapacitat per posar-se en el lloc de l'altre és una de les principals fonts de maldat de tot el món.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De Bon Matí, Imagina Ràdio.
1: I des del 2000, la música de Jason Mraz, la cançó es diu I'm Yours. Després anirem una mica més enrere per recordar els Tam Tam Go, però abans, escoltem aquesta.

0: dades de Tam Tam Go i ara és hora de fer una ullada als titulars en portada d'avui dijous, dia 16 de juliol de 2026. Comencem amb el periòdico. La Unió Europea facilitarà les fusions bancàries transnacionals. Aquesta és la primera gran remodelació després de la crisi de 2008. Diu que aquest mitjà el periòdico accedeix a l'informe de la reforma de la banca que prepara Brussel·les, que pretén simplificar el marc regulador. Primer dia sense fronteres a Gibraltar. El Penyal viu amb expectació la retirada simbòlica de la reixa en presència de Pedro Sánchez des del costat espanyol. Més coses, perquè es parla també sobre el Mundial de Futbol. Ahir va haver partit entre Argentina i Anglaterra. Diu l'Argentina, rival d'Espanya, després d'una remuntada èpica contra Anglaterra, que van quedar 1-2. També es parla sobre incivisme a la portada del periòdico. Diu botellons i burilles exposen Collserola a un greu risc d'incendis. I Pimec alerta que la crisi de l'habitatge també castiga les empreses. Més coses, perquè a La Vanguardia, que també es parla, per començar a parlar del Mundial de Futbol, diu l'Argentina de Messi, rival d'Espanya. Els de Scaloni es fiquen a la final del Mundial després de remuntar contra Anglaterra i guanyar per 1-2. El Suprem esperarà el Constitucional per aplicar l'amnistia. La justícia europea es pronuncia avui sobre la llei, però les ordres d'arrest sobre Puigdemont i altres líders es mantindran fins que resolgui el Tribunal Constitucional. Les pràctiques ja són la principal porta d'entrada a una primera feina. Un macroestudi revela que els joves troben ocupació més ràpid d'aquesta manera. I que a l'últim mur de l'Europa continental, Pedro Sánchez va fer servir ahir el recurs a la caiguda del mur per referir-se al desmuntatge del reixat que separava Gibraltar del territori espanyol en virtut de l'acord assolit amb el Regne Unit que permetrà al Penyal mantenir-se dins de la Unió Europea. Només uns metres separen una de les zones més riques d'Europa d'una altra de molt deprimida. També es parla de Montjuïc, el nou Sant Jordi Club tindrà millor acústica i més capacitat. I sobre també el Sant Jordi, doncs, se'n parla la portada de l'Ara, que diu que hi cabran fins a 9.000 persones. Més coses, perquè sobre la crisi d'habitatge, un tema que es deia fa un moment també, que dèiem a l'anterior portada, diu la manca d'habitatge frena el creixement econòmic català. Segons Pimec, la meitat dels negocis enquestats renuncien a augmentar el seu volum pel problema residencial. El Consell de Treball de Catalunya adverteix que la crisi immobiliària llastra el benestar i crea desigualtat. Messi porta Argentina a la final. La vigent campiona serà la rival d'Espanya diumenge després que Messi obrés ahir un nou miracle futbolístic. Gairebé 2.000 euros la diferència de sou en funció del grau universitari que s'ha cursat. Gibraltar retira la tanca i Sánchez celebra aquest acord històric. I per acabar el repàs a la premsa general, Diari de Tarragona, 5 metres de mur des del Serrallo a la Llarga. Ha dit, preveu construir pantalles que resseguiran tot el litoral per rebaixar el soroll del tren. Més coses, perquè a Tarragona, ciutat, Feijó designa aquest dissabte a Martorell com a alcaldable del PP. La portaveu repetirà com a candidata. L'Ebre va guanyar quasi 3.000 nous residents al 2025 i cal dir també que a Vandellòs es projecten un nou centre d'energies renovables. També es parla sobre el Mundial de Futbol. El titular diu, che, nos vemos en la final. Anem ara a les portades esportives, que òbviament a totes es parla del partit Anglaterra-Argentina. Diu final brutal, diu El Mundo Deportivo. També parla del Barça, de Yemik ja està a Barcelona. L'alemany va aterrar ahir i avui està previst que passi la revisió mèdica i s'anuncia oficialment el seu fitxatge. També cal dir que en el femení del Barça, diu Caroline Graham, renova pel Barça fins a 2028. Sobre la Roja, diu la Roja il·lusiona. Més coses a l'esport. Final contra Messi de locos. Argentina jugarà la final del Mundial contra Espanya després de remuntar un altre partit que tenia perdut. Gordon va adelantar Anglaterra, però Tackle el va assustar. Messi va donar dos assistències dels gols que van ser decisius per la seva victòria. També es parla sobre De La Fuente, el seleccionador espanyol, diu finalista en tots els tornejos com a seleccionador absolut. El món del futbol es rendeix a la Roja, diu. I acabem amb la portada de l'Esportiu Sobrehumà, diu el titular referint-se al partit d'ahir d'Argentina i Anglaterra. També es parla, diu, sobre la Roja, diu pilars del país. Els Blaugrana, Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Dani Olmo són peces clau per a Luis de la Fuente. I Cucurella també ha arribat amb el lloc fix a la final i els altres cinc catalans veuen l'èxit a l'ombra, diu. També es parla de ciclisme, ara ja per acabar, diu Warren Holt, una cosa així, diu, sent l'etapa més ràpida de la història del Tour de França.
1: De bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: Avi, m'he de donar per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
7: Rossend Margalef, la
0: mel de casa. De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: De bon matí. Imagina Radio.
1: Dancing with a Stranger és el títol de la cançó que acabem d'escoltar de Sam Smith. I ara arribem així a les 8 i mitja amb Bailoteo. Són tiets.
2: I tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic. I ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs. Si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Les 8 i mitja del matí, hora d'informatiu, i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Inma.
2: Declaren culpable un dels dos acusats de matar un home a Tortosa l'abril de 2024.
3: En la lectura del veredicte feta este dimarts, els membres del tribunal també han determinat que l'altre investigat ha encobert el crim. La fiscalia ha demanat 20 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria per a l'home que l'han declarat culpable i 3 anys per l'encobriment a l'altre. Pel que fa a l'acusació particular, ha sol·licitat 25 anys de presó i s'ha oposat al veredicte respecte a l'encobriment. La defensa de tots dos ha reiterat la petició de l'absolució.
2: Comencen les obres de perllongament del dic del recer del port de les Cases d'Alcanar amb una inversió de 4,5 milions d'euros.
3: Ports de la Generalitat ha començat els treballs previstos amb l'objectiu de millorar la protecció de la infraestructura davant l'impacte creixent dels temporals. El projecte, amb un termini d'execució de 8 mesos, inclou la construcció d'un espigó antireflector interior que reduirà l'agitació dins del port i evitarà que els forçonatges sobrepassen el contradic. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que es tracta d'una obra estratègica per garantir la seguretat i el futur del port.
2: La 29a Festa del Renaixement de Tortosa ha estrenat la nau restaurada de l'antic balneari d'Emporcà com a nou espai de la celebració.
3: La festa començarà avui dijous a la tarda i s'allargarà fins diumenge a la nit amb una setantena d'espectacles, 30 dels quals nous. Entre les novetats d'enguany destaca la incorporació de la singular nau de l'antic balneari d'Emporcar al barri de Remolins com un dels espais de la celebració. La programació també inclourà recorreguts per les muralles i els túnels del Castell de la Suda, visites al recentment restaurada terrassa dels arcbotants de la catedral i el camp de la Torreta tornarà a acollir les festes nocturnes.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dijous ens despertem amb un cel ennuvolat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 36 i 38 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, no sé si es notarà molt aquesta baixada, però bueno, sempre una miqueta s'agraeix.
3: Sí,
2: eh?
3: Un grau és un grau.
2: Un grau és un grau, molt bé. Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet a les 9 del matí.
3: Fins després.
4: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
5: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, a Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini cada any, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert cada any, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gaditat, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
5: I en 4 dies comença una edició del Vèrtebra Dansa. Ganes ja que arribi ja esta edició. I per parlar-ne tenim en nosaltres el seu director, que és el ballarí Roberto Olivan. Bon dia, Roberto.
6: Molt bon dia.
5: Bueno, he dit ballarí, però ballarí, coreògraf, artista, és que podríem dir moltes coses per a definir-te, crec, no?
6: Bueno, sí, hem passat per diverses etapes.
5: Per això, clar.
6: Sí.
5: Molt bé. En aquest cas, director del Vèrtebra Dansa i Mente Pensante, quasi diria, no? Parlem una mica d'esta edició, d'este esdeveniment, d'este festival, perquè és la primera edició que es fa com a Vèrtebra Dansa, però té una història detrás que consolida el festival i que dona moltíssimes ganes de que arribi.
6: Pues sí, per a mi personalment, òbviament, té molta càrrega emotiva perquè, clar, com a tortosí, recordant-me quan vam començar aquesta... el festival es va fer aquí durant 4 anys. Hasta el 2007 vam estar aquí a Tortosa. I va ser quan va ficar-se a prova esta idea de que tot allò, com parlem abans, com a ballarí, coreògraf, que vaig tindre quan vaig viure a Bèlgica i vaig viatjar, treballar molt arreu del món, per què no portar-ho cap aquí a Tortosa? Llavors, veure-ho ara que està funcionant tal qual, supera inclús com ho havia imaginat que passaria, per a mi és tot un goig, o sigui, contentíssim, i tot l'equip també està com molt motivat.
5: L'equip, dius, quanta gent sou? Perquè, clar, tu ets la cara visible, però, òbviament, hi ha molta gent treballant durant tots els mesos en què es gesta cada edició.
6: Sí.
5: Llavors, quant sou, més o menys?
6: Bueno, dins del, diguéssim, l'equip intern més important, són 4-5 persones. Una cinquena persona a temps parcial. Però és que realment hi ha molta, molta, molta més feina del que sembla. Llavors,
5: claro.
6: Sí. Llavors és tota una sèrie de preparacions que, bueno, quan arriba el moment ara de fer-ho efectiu, sí que comencem a estar. Ara em sembla que treballant ara mateix ja pues a prop de 40 persones i després els serveis externs.
5: Claro.
6: Que això significa els joguers de carpes, els serveis ja més professionals, més definits en lo que és la seva tasca.
5: Molt bé. Bueno, el festival comença el dilluns, del 20 al 26 de juliol, o sigui que ja està a tocar.
6: Sí.
5: Nervis?
6: Molts.
5: És que, claro.
6: Això solen dir també que ens passa als artistes, que si no tinguessis aquell cuquet, aquella temor abans de pujar a un escenari, potser és hora de deixar-ho fer.
5: Yeah.
6: Llavors ens passa això, com que sí que hi ha una idea, un desig, hi ha una projecció de lo que imagines que podria ser, i quan la cosa s'està fent, òbviament, pues, te dona molta, molta emoció interna. I estem, pues, bueno, desitjant que tot vagi fluid, que tot vagi bé, que la gent estigui contenta i que tothom, tot i que hi ha molt de treball detrás, pues, que la gent ho faig en goig i que no se canse massa.
5: Claro.
6: Perquè també ho
5: ja,
6: és.
5: Ja, bueno, això ja se sap. Però bueno, que al final, quan vols seguir-ho tot, no? Si t'agrada, en este cas, un festival, i vols seguir tot el que es fa, pues, òbviament, has d'acabar una mica cansat, no?
6: Sí.
5: Perquè hi ha moltes coses a fer.
6: Sí. Ara mateix, bueno, estem en un període on quasi no hi ha horari. Llavors, les coses s'han de fer sí o sí. Tenen que passar com? No ho sé, però fem-ho.
5: Però passaran, no?
6: Passaran.
5: Tot es cabrà.
6: Sí.
5: Bueno, el dia té 24 hores, escolta.
6: Bueno.
5: Descansar està sobrevalorat, podeu descansar després, no, si et sembla?
6: Sí, tothom es pensaria en l'agost per
5: claro,
6: descansar.
5: Claro,
6: sí,
5: és
6: sí.
5: Veritat. Molt bé, què trobarem en esta edició del Vertebra Dansa? Perquè bueno, sabem que sempre pues, hi ha espectacles, hi ha formacions, és que tot és important, aquí se n'ha de parlar una mica de tot.
6: Sí.
5: Llavors, què destacaries? Parlem de les formacions primer, si vols,
6: Va.
5: Anem per parts.
6: Sí, sí, perquè la part de les formacions són una part clau, tot i que hi ha l'altra part visible, que és la dels espectacles, però és que tenim, per la part professional, la visita de a prop de 40-50 nacionalitats diferents. O sigui, la gent ve en la seva pausa de l'estiu cap aquí perquè volen seguir formant-se, i a més en un marc una mica més lúdic, que seria un festival. Llavors, per aquesta part hi ha un professorat bastant important i estem fent com petits canvis per ajustar-nos també a lo que creiem que serà la nova tendència de la dansa contemporània. Ja vam fer el pas d'unir dansa i circ contemporani i ara estem unint també lo que seria la dansa urbana. I és per això que, per exemple, entre tot el professorat, n'hi ha dos que venen ara, que estan treballant ara mateix en Madonna.
5: Ostres, és que, claro, a vegades jo crec que la gent, almenys la gent d'aquí, no?, caem una mica en la cosa aquella de que donem importància hasta cert punt a lo que es fa aquí o a lo que fa la gent d'aquí, que això és un error, però bueno, jo crec que és una mica una mentalitat que tenim i pensem que sí, que seran professors molt, molt guais, molt bons, tal, però quan ja se parla de currículums... No, al final, tu veus ballarins, en este cas, de Madonna, però tu no saps els seus noms.
6: Clar, clar, clar. Aquí, això és comprensible.
5: Però que vegi molt potent.
6: Sí, sempre ha sigut així. Dins del món de la dansa contemporània és comprensible que els noms que poguéssim dir no sonen a tothom, és normal. Claro, com si em passaria dins del món de la fotografia o el món de lo que fos. En este cas, clar, com parlem d'algú que és molt coneguda com Madonna,
5: claro.
6: Llavors pot ser, opa, ah, llavors comencem a comprendre una miqueta més el prestigi d'este professorat.
5: Claro.
6: Paral·lelament, sí que m'agradaria remarcar també les formacions no professionals que estan, li diem, espai viu i que estan sent un èxit. I això no, són formacions per gent també de molt bon nivell que estan fent, pues, entre dansa urbana, dansa contemporània, afrofusion, danses africanes, i els cursos ja fa setmanes que estan plens. Per tant, estem veient que des de Tortosa, des de la ciutadania aquí, estem veient que hi ha molt d'interès, o per lo menos que volen arriscar-se a provar-ho.
5: Que guai.
6: Sí.
5: I aquí es podia apuntar a tothom, entenc.
6: Sí. Sí, sí,
5: però
6: sí.
5: Ara ja no, que no hi ha puesto.
6: Ara no hi ha puesto.
5: Però bueno, per l'any que ve estiguem atents, qui vulgui, bueno, qui vulgui. No m'ho incloc a mi perquè tinc dos peus esquerres, crec, i ja et dic jo que...
6: És perfecte tindre dos peus esquerres, per això se fan els cursos, per veure què se pot fer en dos peus esquerres.
5: Ah, vale, vale. És que, claro, la coordinació i això és... Bueno, és igual, això és un altre tema, no cal parlar de mi. Mm. Parlem dels espectacles, què mos pots avançar, què pots explicar?
6: Vale, el concepte que hi ha detrás de la programació dels espectacles és sempre que estiguem fent un treball que tingui que veure molt en la nova tendència, en com veurem la dansa contemporània d'ara o de cara al futur. Obrirem la setmana en la companyia Marc Fernández, que ha fet tot un estudi de lo que és la tradició castellera, però això ha portat a la dansa contemporània. Per tant, tot el que hi ha, esta cosa que li diem acroportés, que és com una acrobàcia que està, bueno, dins de la dansa i que fa referència a la construcció castellera. Per tant, trobo que és un treball excel·lentíssim i que ens agradarà molt a tothom, estic segur.
5: Bueno, i com a mínim curiós de veure.
6: Sí,
5: també.
6: Definitivament.
5: Vull dir que...
6: Jo crec que inclús està emotiu, de la mateixa manera que veiem quan se fan els castells, en tota aquella quantitat de gent, d'una altra manera, però sí que arriba a l'ànima. Sí.
5: Molt bé. Que guai, més coses que pogués destacar...
6: Venga,
5: a veure.
6: Seguim.
5: Claro, claro, jo sé que tot no ho explicaràs, tampoc hi ha temps,
6: Sí.
5: Però explica'm algunes cosetes perquè mos entren més ganes
6: per a vindre.
5: Clar
6: que
5: sí.
6: Bueno, hi han coses com molt clau com lo dijous 22, 22, 23 de juliol, que és la nit solidària del circ. Esta nit és com molt clàssica, és un format cabaret on venen pues unes set artistes de circ guiades per un presentador.
5: Sí.
6: Llavors esta nit, com que l'aprofitem també per ser tan popular, tan bonica, tan lúdica, tan espectacular, per a motivar la gent que pugui portar menjar, bossetes, el que fos, perquè de tots després ho poguéssim donar a les associacions que més ho necessiten.
5: Molt
6: això
5: bé.
6: Seria el dijous. Divendres hi ha una nit també molt espectacular que els últims anys l'han provat i està funcionant molt bé, dedicada a la dansa urbana. Seria com una batalla de dansa
5: urbana. Això és molt guai,
6: Ho és. I més això, la nova aportació que està fent la dansa urbana, la veritat és que fa aixecar tota la carpa, la
5: claro.
6: gent molt encesa, alegre, i és molt espectacular. Això serà el divendres. Dissabte tindrem una nit de circ de nou, però en algo molt especial, de la mà de Guillem Vizcaíno. Esta persona treballa en baldufes petites, mitjanes i gegants.
5: Ostres.
6: I el que fa és molt màgic.
5: Ostres, baldufa. Qui no ha jugat a la baldufa de la nostra generació?
6: Per això
5: veritat?
6: Mateix.
5: Sí. Que bé.

0: Rujable, Amposta.
1: JMS Vehicles Industrials.
2: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
3: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
4: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
5: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
6: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
7: I en només un minut arribem a les 9 del matí.
8: Jo m'espai...

0: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: Hora puntal, és 9 del matí, hora d'informatiu, i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Molt bon dia, Imma.
5: Declaren culpable un dels dos acusats de matar un home a Tortosa a l'abril de 2024.
6: En la lectura del veredicte fet este dimarts, els membres del tribunal també han determinat que l'altre investigat ha encobert el crim. La fiscalia ha demanat 20 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria per l'home que han declarat culpable i 3 anys per l'encobriment a l'altre. Pel que fa a l'acusació particular, ha sol·licitat 25 anys de presó i s'ha oposat al veredicte respecte a l'encobriment. La defensa de tots dos ha reiterat la petició de l'absolució.
5: Comencen les obres de perllongament del dic del recer del port de les Cases d'Alcanar amb una inversió de 4,5 milions d'euros.
6: Ports de la Generalitat ha començat els treballs previstos amb l'objectiu de millorar la protecció de la infraestructura davant l'impacte creixent dels temporals. El projecte, amb un termini d'execució de 8 mesos, inclou la construcció d'un espigó antireflector interior que reduirà l'agitació dins del port i evitarà que els forts onatges sobrepassin el contradic. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que es tracta d'una obra estratègica per garantir la seguretat i el futur del port.
5: La 29a Festa del Renaixement de Tortosa estrena la nau restaurada de l'antic balneari d'Emporcà com a nou espai de la celebració.
6: La festa començarà avui dijous a la tarda i s'allargarà fins diumenge a la nit amb una 70ena d'espectacles, 30 dels quals són nous. Entre les novetats d'enguany destaca la incorporació de la singular nau de l'antic balneari d'Emporcà al barri de Remolins com un dels

0: espais de la celebració. La programació també inclourà recorreguts per les muralles i els túnels del Castell de la Suda, visites a la recentment restaurada terrassa dels arbotants de la catedral i el Camp de la Torreta tornarà a acollir les festes nocturnes.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: De bon matí, Imagina Ràdio.
4: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
0: Avui dijous ens hem despertat amb un cel ennuvolat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 36 i 38 graus a les hores centrals.
5: Andrea, pues, aguanta la calor, no, diuen?
0: Sí.
5: Moltes gràcies. Ens trobem demà al De Bon Matí i que passes molt bon dia.
0: Molt bon dia.
6: I què et passa? Fas mala cara.
7: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
6: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
7: M'has salvat la vida.
3: De bon matí, a Imagina Ràdio.
8: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
5: I avui la cançó en català, Camins, de Sopa de Cabra.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: De bon matí. Imagina Radio.

0: Belly Bear, el títol d'aquesta cançó, la música d'Imagine Dragons. I ara mateix, les 9 i 11, i hora de fer una ullada als resultats dels sortejos d'ahir dimecres. Comencem amb la 649. La combinació guanyadora ha estat formada per l'1, el 2, el 7, el 10, 15 i 48. Complementari el 25 i reintegrament el número 2. Els números de la Bonoloto han estat el 7, el 19, el 23, el 31, 44 i 45. Complementari el número 1 i reintegrament el número 3. El trio ha estat format pel 7, el 5 i el 6 i finalment al cupó diari de l'11 el número premiat ha estat el 54.312 i la sèrie la 35.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
0: I love you always forever és el títol de la cançó de Donna Lewis.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossell Margalef.
7: Avi, m'he de donar per ser molt fort.
8: A Rossell Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossell.com.
9: Rossell Margalef, la mel de casa.
0: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: recordant Extremoduro amb La vereda de la puerta de atrás. I són les 9 i quasi 21 minuts del matí. Jo crec que ara ja seria temps de parlar, pues, de parlar del cap de setmana, perquè mira, ara ja és dijous ja.
1: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.
0: I bueno, això, que és dijous, que és ja quasi cap de setmana i que bueno, que a tocar ja tenim nit de l'humor a Mas d'en Verge. I dic a tocar perquè és que, escolta'm, si estires una mica el braç ja ho tens aquí. Això és este dissabte. És a les 10:30 de la nit i és al pavelló poliesportiu de Mas d'en Verge. Qui actuarà? Qui hi haurà allà? És que si no te n'has enterat és perquè no ens has escoltat o no has estat prou a la guait. I és que actuaran Miqui de Cai i Xavier del Tell. O sigui, que les risses estan assegurades i, com et deia, és a les 10:30 de la nit. Si vols la teva entrada, tindre-la una miqueta abans, pues, ebreticket.cat, que ets de comprar-la aquell dia, pues, si en queden, la tindràs allà, a la taquilla mateix. Jo t'ho acabo d'explicar, però mira, ara li dono el play, que aquí t'ho explicaran una miqueta millor. Escolta.
2: Dissabte 18 de juliol a Mas d'en Verge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Mas d'en Verge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Mas d'en Verge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebreticket.cat.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.
0: Escoltem ara The Weeknd, la cançó es diu Sacrifice, i després parlem de temps.

0: Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: I ara mateix és hora de parlar del temps perquè, bueno, ja sabem que fa calor, que hi ha xafogó, però qui ens explicarà superbé és Eloi Cosso de la Fundació Mercè Pla, que ens porta, com sempre, la previsió del temps avui de cara al cap de setmana. Eloi, molt bon dia.
2: Bon dia, Inma. Encarem aquest tram final de setmana en què la calor serà notícia una altra vegada. Avui, amb màxim, escriuran els 36-37 graus a l'interior de l'Ebre, 40 graus cap a comarques de Ponent, Urgell, Prat d'Urgell, Noguera, Garrigues, etc. I també, doncs, a tota la costa notarà una clara sensació de xafogó, amb nits de mal dormir encara, 70-80% d'índex de xafogó, amb intervals de núvols d'aquesta tarda que puguin acabar deixant alguna gotilla de minsa cap a l'àrea dels ports i zones properes, potser una tronada seca també, poca cosa, cap als ports, zones properes i cap a les zones del Pirineu Occidental i l'Oriental i també Prepirineu, veurem. Seran del tot insignificatius aquests ruixats i de cara a demà tornaria a pujar força la temperatura amb un mestral recalentat que faria doncs pujar sobretot a litoral sud, Terres de l'Ebre, etc. A màximes a voltant de 37 a 39 graus, déu-n'hi-do una altra vegada, amb ambient del tot canicular i fins i tot una mica extrem serà aquesta calor i passar-se de ratlla. Temperatures, doncs, sempre per sobre de la mitjana climàtica amb aquest context, doncs, climàtic, i tot això anirem seguint-ho perquè no s'alviarà cap situació de pluges a la vista, almenys fins a partir del 28, en què potser podria canviar una miqueta el temps, veurem, i semblaria que ja de cara a la propera setmana tindríem una notable pujada de les temperatures entre 9 i 10 graus per sobre una altra vegada, arribant entre 37-39 o puntualment 40 comarques de l'interior de l'Ebre, Ponent, Garrigues, etc. Tot això anirem seguint-ho a una situació de context climàtic sempre per sobre. Adéu-siau i que tinguésseu un molt bon cap de setmana.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De Bon Matí, Imagina Ràdio.

I de seguida d'aquesta manera amb Stromae, amb el Papa Uté, arribem a les 9 i mitja del matí. Posem ja el punt i final al de Bon Matí avui dijous. Et recordo que ens trobem demà a les 8 i desitja que passes bon dia. De seguida et deixo amb 30 minuts de música sense interrupcions. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Declaren culpable un dels dos acusats de matar un home a Tortosa l'abril del 2024. En la lectura del veredicte feta este dimarts, els membres del tribunal també han determinat que l'altre investigat ha encobert el crim. La fiscalia ha demanat 20 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria per l'home que han declarat culpable i 3 anys per encobriment a l'altre. Pel que fa a l'acusació particular, ha sol·licitat 25 anys de presó i s'ha oposat al veredicte respecte a l'encobriment. La defensa de tots dos ha reiterat la petició d'absolució. Comencen les obres de perllongament del dic del Recer del port de les Cases d'Alcanar amb una inversió de 4,5 milions d'euros. Ports de la Generalitat ha començat els treballs previstos amb l'objectiu de millorar la protecció de la infraestructura davant l'impacte creixent dels temporals. El projecte, amb un termini d'execució de 8 mesos, inclou la construcció d'un espigó antireflector interior que reduirà l'agitació dins del port i evitarà que els forts onatges sobrepassin el contradic. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que es tracta d'una obra estratègica per garantir la seguretat i el futur del port. La 29a Festa del Renaixement de Tortosa estrena la nau restaurada de l'antic balneari d'Emporcar com a nou espai de la celebració. La festa començarà avui dijous a la tarda i s'allargarà fins diumenge a la nit amb una 70ena d'espectacles, 30 dels quals nous. Entre les novetats d'enguany destaca la incorporació de la singular nau de l'antic balneari d'Emporcar al barri de Remolins com un dels espais de la celebració. La programació també inclourà recorreguts per les muralles i els túnels del Castell de la Suda, visites a la recentment restaurada terrassa dels arbotants de la catedral i el Camp de la Torreta tornarà a acollir les festes nocturnes.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous ens despertem amb un cel ennuvolat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 36 i 38 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!

0: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
1: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
0: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
1: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
0: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
2: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui.
3: Ara passar la vida amb tu.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
4: Mama, papa, ja has vist el forn, el pastís ja està.
5: Que bé, quina olor més bona.
6: Així dona gust estar a casa, tots junts.
7: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Berta Bradança a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Berta Bradança. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a bertabradança.com.
3: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
4: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
5: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
6: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Declaren culpable un dels dos acusats de matar un home a Tortosa a l'abril del 2024. En la lectura del veredicte feta este dimarts, els membres del tribunal també han determinat que l'altre investigat ha encobert el crim. La fiscalia ha demanat 20 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria per l'home que han declarat culpable i 3 anys per encobriment a l'altre. Pel que fa a l'acusació particular, ha sol·licitat 25 anys de presó i s'ha oposat al veredicte respecte a l'encobriment. La defensa de tots dos ha reiterat la petició d'absolució. Comencen les obres de perllongament del dic del Recer del port de les Cases d'Alcanar amb una inversió de 4,5 milions d'euros. Ports de la Generalitat ha començat els treballs previstos amb l'objectiu de millorar la protecció de la infraestructura davant l'impacte creixent dels temporals. El projecte, amb un termini d'execució de 8 mesos, inclou la construcció d'un espigó antireflector interior que reduirà l'agitació dins del port i evitarà que els forts onatges sobrepassin el contradic. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que es tracta d'una obra estratègica per garantir la seguretat i el futur del port. La 29a Festa del Renaixement de Tortosa estrena la nau restaurada de l'antic balneari d'Emporcar com a nou espai de la celebració. La festa començarà avui dijous a la tarda i s'allargarà fins diumenge a la nit amb una 70ena d'espectacles, 30 dels quals nous. Entre les novetats d'enguany destaca la incorporació de la singular nau de l'antic balneari d'Emporcar al barri de Remolins com un dels espais de la celebració. La programació també inclourà recorreguts per les muralles i els túnels del Castell de la Suda, visites a la recentment restaurada terrassa dels arbotants de la catedral i el camp de la Torreta tornarà a acollir les festes nocturnes. I pel que fa al temps, avui dijous ens despertem amb un cel ennuvolat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 36 i 38 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
4: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
5: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a...
6: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
2: Actes i festa per a grans i petits.
1: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
2: Tota la programació a jesús.cat.
1: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: Vols un polo?
5: Esclar, de maluixa.
4: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
5: Ah, aquest sí que m'agrada.
4: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
6: Pel reial decret de la corona de Forès i Fit, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Fit.
7: Forès i Fit, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
8: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
9: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. El Delta de l'Ebre anellarà 400 pots de flamenc amb la participació de 200 voluntaris. Este diumenge tindrà lloc la 15a edició de l'anellament de pots de flamenc, una de les accions científiques més rellevants per a la conservació d'esta espècie. Enguany s'anellaran 400 exemplars en una acció coordinada internacionalment pel Greater Flamingo Network, que ha permès anellar al Delta prop de 5.170 polls des de que va començar esta pràctica. Pel que fa a les dades reproductives d'enguany, el Parc Natural comptabilitza 1.540 parelles de flamencs amb un total de 1.023 polls i un èxit reproductor del 0,66 polls per parella, per sobre de la mitjana històrica. El Consell Comarcal del Montsià impulsa les Àgores del Talent per reforçar la competitivitat empresarial. L'Agència de Desenvolupament del Montsià posa en marxa un cicle de sessions de networking empresarial pensades per facilitar la incorporació de nous perfils professionals a les empreses de la comarca. Sota el nom d'Àgora del Talent, les sessions tindran un format d'entrevistes breus i programades que permetrà a les empreses conèixer diversos candidats en poc temps i agilitzar els processos de selecció. Les trobades es distribuiran per diferents municipis del Montsià amb la col·laboració dels ajuntaments i inclourà també informació sobre ajuts i incentius a la contractació. Les empreses interessades poden inscriure's a través del qüestionari habilitat per l'Agència de Desenvolupament del Montsià. I en agenda, Eufònic 2026 arrenca la seva 15a edició. Avui s'inicia el festival que, fins diumenge, portarà la seva programació a nous municipis de les Terres de l'Ebre, amb Amposta com epicentre i Tortosa com a seu de l'Eufònic Pro. El festival incorpora aquest any un nou espai dedicat als espectacles audiovisuals a l'Auditori de la Fila d'Amposta, així com el Cabaret Eufònic, un nou espai nocturn amb propostes que transiten entre el pop, l'electrònica, el cos i la identitat. El certamen recupera també el paratge natural dels Ullals de Baltasar amb l'objectiu de reforçar el vincle entre l'escena internacional, l'experimentació sonora i el territori. La programació d'enguany es desplega en més de 35 espais amb una cinquantena d'artistes confirmats com Maya Shenfield amb Pedro Maya, James Indigo i Yusu. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 36 a Gandesa i 38 graus a la Torre de l'Espanyol i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada. La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
2: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
1: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
2: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
1: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
3: Rebaixes brutals a Mi Electromover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromover Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
7: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
8: Imagina Ràdio.
9: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El Delta de l'Ebre anellarà 400 polls de flamenc amb la participació de 200 voluntaris. Este diumenge tindrà lloc la 15a edició de l'anellament de polls de flamenc, una de les accions científiques més rellevants per a la conservació d'esta espècie. Enguany, s'anellaran 400 exemplars en una acció coordinada internacionalment pel Greater Flamingo Network, que ha permès anellar al Delta prop de 5.170 polls des de que va començar esta pràctica. Pel que fa a les dades reproductives d'enguany, el Parc Natural comptabilitza 1.540 parelles de flamencs amb un total de 1.023 polls i un èxit reproductor del 0,66 polls per parella, per sobre de la mitjana històrica. El Consell Comarcal del Montsià impulsa les Àgores del Talent per reforçar la competitivitat empresarial. L'Agència de Desenvolupament del Montsià posa en marxa un cicle de sessions de networking empresarial pensades per facilitar la incorporació de nous perfils professionals a les empreses de la comarca. Sota el nom d'Àgora del Talent, les sessions tindran un format d'entrevistes breus i programades que permetrà a les empreses conèixer diversos candidats en poc temps i agilitzar els processos de selecció. Les trobades es distribuiran per diferents municipis del Montsià amb la col·laboració dels ajuntaments i inclourà també informació sobre ajuts i incentius a la contractació. Les empreses interessades poden inscriure's a través del qüestionari habilitat per l'Agència de Desenvolupament del Montsià. I en agenda, Eufònic 2026 arrenca la seva 15a edició. Avui s'inicia el festival que, fins diumenge, portarà la seva programació a nous municipis de les Terres de l'Ebre, amb Amposta com epicentre i Tortosa com a seu de l'Eufònic Pro. El festival incorpora aquest any un nou espai dedicat als espectacles audiovisuals a l'Auditori de la Fila d'Amposta, així com el Cabaret Eufònic, un nou espai nocturn amb propostes que transiten entre el pop, l'electrònica, el cos i la identitat. El certamen recupera també el paratge natural dels Ullals de Baltasar amb l'objectiu de reforçar el vincle entre l'escena internacional, l'experimentació sonora i el territori. La programació d'enguany es desplega en més de 35 espais amb una cinquantena d'artistes confirmats com Maya Shenfield amb Pedro Maya, James Indigo i Yusu. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 36 a Gandesa i 38 graus a la Torre de l'Espanyol i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui d'obrir.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, si no de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, que en Saladés us desitja una bona festa del renaixement.
3: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
4: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
5: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
4: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
5: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
4: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
6: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
2: per sentir

0: Són les 2. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Les Terres de l'Ebre desplegaran els 4 programes prioritaris del nou model sanitari territorial. Els programes inclouen la salut comunitària territorial, l'atenció domiciliària integrada, la continuïtat assistencial entre primària i hospitalària i la cooperació entre els centres hospitalaris del territori. Per a la regió sanitària, el nou marc suposa una oportunitat per avançar cap a un model més coordinat, adaptat a la dispersió geogràfica i a l'envelliment de la població de les 4 comarques. Entre les novetats destaca la voluntat de reforçar la cooperació entre l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta, els hospitals d'Amposta i Móra d'Ebre i l'Hospital de la Santa Creu de Jesús per millorar-ne l'accés, la qualitat i l'equitat. Esquerra Republicana de Catalunya de la Terra Alta qualifica d'inassumible el plàter per a la comarca. El partit sosté que este nou pla no faria més que agreujar la massificació de parcs eòlics que, segons expliquen, ja pateix el territori des de fa anys. El partit aclareix, però, que no s'oposa a un pla de renovables en si, sinó al contingut concret de l'actual, ja que la Terra Alta ja supera els objectius d'energia eòlica marcats per al 2030. Per això, el president del Consell Comarcal i portaveu del grup, Joan Aubanell, reclama contenció comarcal fins que la resta de territori es posi al dia. Els alcaldes d'Horta de Sant Joan i Caceres han subratllat també l'impacte del pla sobre el paisatge i el turisme. El partit també ha anunciat que presentarà una moció a tots els ajuntaments de la comarca perquè puguin formular al·legacions. I en agenda, el Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa presenta l'exposició Un dia al mas de Josep Poblet. L'artista, primer resident del centre, explora en la mostra la relació entre la llum i l'arquitectura tradicional a partir de la imatge d'un mas mediterrani. La mostra s'ha desenvolupat amb la participació de l'alumnat dels cursos de ceràmica, vitralls, restauració etnològica i fotografia. L'exposició, que es podrà visitar fins al 28 d'agost al Centre d'Art i Cultura de la Diputació a la plaça de Sant Joan de Tortosa, suposa la primera experiència del nou programa de residències artístiques del centre. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 36 a Gandesa i 38 graus a la Torre de l'Espanyol i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
1: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
4: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
5: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
4: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
5: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
6: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
7: Actes i festa per a grans i petits.
6: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
7: Tota la programació a jesús.cat.
6: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
8: Aquest divendres, a l'Ampolla, Festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, Festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
9: Imagina Ràdio.
10: Imagina Ràdio.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
2: La millor música.
1: Per sentir.

0: població de les quatre comarques. Entre les novetats destaca la voluntat de reforçar la cooperació entre l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta, els hospitals d'Amposta i Móra d'Ebre i l'Hospital de la Santa Creu de Jesús per millorar-ne l'accés, la qualitat i l'equitat. Esquerra Republicana de Catalunya de la Terra Alta qualifica d'inassumible el plàter per a la comarca. El partit sosté que este nou pla no faria més que agreujar la massificació de parcs eòlics que, segons expliquen, ja pateix el territori des de fa anys. El partit aclareix, però, que no s'oposa a un pla de renovables en si, sinó al contingut concret de l'actual, ja que la Terra Alta ja supera els objectius d'energia eòlica marcats per al 2030. Per això, el president del Consell Comarcal i portaveu del grup, Joan Aubanell, reclama contenció comarcal fins que la resta de territori es posi al dia. Els alcaldes d'Horta de Sant Joan i Caceres han subratllat també l'impacte del pla sobre el paisatge i el turisme. El partit també ha anunciat que presentarà una moció a tots els ajuntaments de la comarca perquè puguin formular al·legacions. I en agenda, el Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa presenta l'exposició Un dia al mas de Josep Poblet. L'artista primer resident del centre explora en la mostra la relació entre la llum i l'arquitectura tradicional a partir de la imatge d'un mas mediterrani. La mostra s'ha desenvolupat amb la participació de l'alumnat dels cursos de ceràmica, vitralls, restauració etnològica i fotografia. L'exposició, que es podrà visitar fins al 28 d'agost al Centre d'Art i Cultura de la Diputació a la plaça de Sant Joan de Tortosa, suposa la primera experiència del nou programa de residències artístiques del centre. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 36 a Gandesa i 38 graus a la Torre de l'Espanyol i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
5: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini cada any, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert cada any, deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contra farà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti apres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
4: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-59-38-16.
7: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El Delta de l'Ebre anellarà 400 polls de flamenc amb la participació de 200 voluntaris. Este diumenge tindrà lloc la 15a edició de l'anellament de polls de flamenc, una de les accions científiques més rellevants per a la conservació d'esta espècie. Enguany, s'anellaran 400 exemplars en una acció coordinada internacionalment pel Greater Flamingo Network, que ha permès anellar al Delta prop de 5.170 polls des de que va començar esta pràctica. Pel que fa a les dades reproductives,

0: agilitzar els processos de selecció. Les trobades es distribuiran per diferents municipis del Montsià amb la col·laboració dels ajuntaments i inclourà també informació sobre ajuts i incentius a la contractació. Les empreses interessades poden inscriure's a través del qüestionari habilitat per l'Agència de Desenvolupament del Montsià. I en agenda, Eufònic 2026 arrenca la seva 15a edició. Avui s'inicia el festival que, fins diumenge, portarà la seva programació a nous municipis de les Terres de l'Ebre, amb Amposta com epicentre i Tortosa com a seu de l'Eufònic Pro. El festival incorpora aquest any un nou espai dedicat als espectacles audiovisuals a l'Auditori de la Fila d'Amposta, així com el Cabaret Eufònic, un nou espai nocturn amb propostes que transiten entre el pop, l'electrònica, el cos i la identitat. El certamen recupera també el paratge natural dels Ullals de Baltasar amb l'objectiu de reforçar el vincle entre l'escena internacional, l'experimentació sonora i el territori. La programació d'enguany es desplega en més de 35 espais amb una cinquantena d'artistes confirmats com Maya Shenfield amb Pedro Maya, James Indigo i Yusu. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 36 a Gandesa i 38 graus a la Torre de l'Espanyol i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
5: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta.
3: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
4: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
5: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
4: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
5: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
4: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir-se bé.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El Delta de l'Ebre anellarà 400 polls de flamenc amb la participació de 200 voluntaris. Este diumenge tindrà lloc la 15a edició de l'anellament de polls de flamenc, una de les accions científiques més rellevants per a la conservació d'esta espècie. Enguany s'anellaran 400 exemplars en una acció coordinada internacionalment pel Greater Flamingo Network, que ha permès anellar al Delta prop de 5.170 polls des de que va començar esta pràctica. Pel que fa a les dades reproductives d'enguany, el Parc Natural comptabilitza 1.540 parelles de flamencs amb un total de 1.023 polls i un èxit reproductor del 0,66 polls per parella, per sobre de la mitjana històrica. El Consell Comarcal del Montsià impulsa les Àgores del Talent per reforçar la competitivitat empresarial. L'Agència de Desenvolupament del Montsià posa en marxa un cicle de sessions de networking empresarial pensades per facilitar la incorporació de nous perfils professionals a les empreses de la comarca. Sota el nom d'Àgora del Talent, les sessions tindran un format d'entrevistes breus i programades que permetrà a les empreses conèixer diversos candidats en poc temps

0: així com el Cabaret Eufònic, un nou espai nocturn amb propostes que transiten entre el pop, l'electrònica, el cos i la identitat. El certamen recupera també el paratge natural dels Ullals de Baltasar amb l'objectiu de reforçar el vincle entre l'escena internacional, l'experimentació sonora i el territori. La programació d'enguany es desplega en més de 35 espais amb una cinquantena d'artistes confirmats com Maya Shenfield amb Pedro Maya, James Indigo i Yusu. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 23 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a Ulldecona, 36 a Gandesa i 38 graus a la Torre de l'Espanyol i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
4: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
6: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
7: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
2: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: La millor música
2: per sentir-se bé.
8: Imagina. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
9: Hey, what up, girl?
8: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
9: Let's
8: before
9: go.
8: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Les Terres de l'Ebre desplegaran els 4 programes prioritaris del nou model sanitari territorial. Els programes inclouen la salut comunitària territorial, l'atenció domiciliària integrada, la continuïtat assistencial entre primària i hospitalària i la cooperació entre els centres hospitalaris del territori. Per a la regió sanitària, el nou marc suposa una oportunitat per avançar cap a un model més coordinat, adaptat a la dispersió geogràfica i a l'envelliment de la població de les 4 comarques. Entre les novetats destaca la voluntat de reforçar la cooperació entre l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta, els hospitals d'Amposta i Móra d'Ebre i l'Hospital de la Santa Creu de Jesús per millorar-ne l'accés, la qualitat i l'equitat. Esquerra Republicana de Catalunya de la Terra Alta qualifica d'inassumible el plàter per a la comarca. El partit sosté que este nou pla no faria més que agreujar la massificació de parcs eòlics que, segons expliquen, ja pateix el territori des de fa anys. El partit aclareix, però, que no s'oposa a un pla de renovables en si, sinó al contingut concret de l'actual, ja que la Terra Alta ja supera els objectius d'energia eòlica marcats per al 2030. Per això, el president del Consell Comarcal i portaveu del grup, Joan Aubanell, reclama contenció comarcal fins que la resta de territori es posi al dia. Els alcaldes d'Horta de Sant Joan i Caceres han subratllat també l'impacte del pla sobre el paisatge i el turisme. El partit també ha anunciat que presentarà una moció a tots els ajuntaments de la comarca perquè puguin formular al·legacions. I en agenda, el Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa presenta l'exposició Un dia al mas de Josep Poblet. L'artista, primer resident del centre, explora en la mostra la relació entre la llum i l'arquitectura tradicional a partir de la imatge d'un mas mediterrani. La mostra

0: Gandesa i 38 graus a la Torre de l'Espanyol i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: catalana con los figas blaua, tu saps, aquí la mosquita.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
3: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
4: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Fit, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Fit.
5: Forès i Fit, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
6: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
7: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
1: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
2: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
6: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
5: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
6: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
5: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
7: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Les Terres de l'Ebre desplegaran els 4 programes prioritaris del nou model sanitari territorial. Els programes inclouen la salut comunitària territorial, l'atenció domiciliària integrada, la continuïtat assistencial entre primària i hospitalària i la cooperació entre els centres hospitalaris del territori. Per a la regió sanitària, el nou marc suposa una oportunitat per avançar cap a un model més coordinat, adaptat a la dispersió geogràfica i a l'envelliment de la població de les 4 comarques. Entre les novetats destaca la voluntat de reforçar la cooperació entre l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta, els hospitals d'Amposta i Móra d'Ebre i l'Hospital de la Santa Creu de Jesús per millorar-ne l'accés, la qualitat i l'equitat. Esquerra Republicana de Catalunya de la Terra Alta qualifica d'inassumible el plàter per a la comarca. El partit sosté que este nou pla no faria més que agreujar la massificació de parcs eòlics que, segons expliquen, ja pateix el territori des de fa anys. El partit aclareix, però, que no s'oposa a un pla de renovables en si, sinó al contingut concret de l'actual, ja que la Terra Alta ja supera els objectius d'energia eòlica marcats per al 2030. Per això, el president del Consell Comarcal i portaveu del grup, Joan Aubanell, reclama contenció comarcal fins que la resta de territori es posi al dia. Els alcaldes d'Horta de Sant Joan i Caceres han subratllat també l'impacte del pla sobre el paisatge i el turisme. El partit també ha anunciat que presentarà una moció a tots els ajuntaments de la comarca perquè puguin formular al·legacions. I en agenda, el Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa presenta l'exposició Un dia al mas de Josep Poblet. L'artista primer resident del centre explora en la mostra la relació entre la llum i l'arquitectura tradicional a partir de la imatge d'un mas mediterrani. La mostra s'ha desenvolupat amb la participació de l'alumnat dels cursos de ceràmica, vitralls, restauració etnològica i fotografia. L'exposició, que es podrà visitar fins al 28 d'agost al Centre d'Art i Cultura de la Diputació a la plaça de Sant Joan de Tortosa, suposa la primera experiència del nou programa de residències artístiques del centre. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel ennuvolat que s'ha mantingut durant tota la jornada i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara a demà divendres s'espera un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, mentre que les temperatures seran similars a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
5: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
6: Gaspatxo de síndria, cecina de vaca a guatllo, cimmental, amb oli i parmesà. Ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
7: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
2: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
3: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
4: Actes i festa per a grans i petits.
3: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
4: Tota la programació a jesús.cat.
3: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
5: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Declaren culpable un dels dos acusats de matar un home a Tortosa l'abril del 2024. En la lectura del veredicte feta este dimarts, els membres del tribunal també han determinat que l'altre investigat ha encobert el crim. La fiscalia ha demanat 20 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria per l'home que han declarat culpable i 3 anys per encobriment a l'altre. Pel que fa a l'acusació particular, ha sol·licitat 25 anys de presó i s'ha oposat al veredicte respecte a l'encobriment. La defensa de tots dos ha reiterat la petició d'absolució. El Delta de l'Ebre anellarà 400 polls de flamenc amb la participació de 200 voluntaris. Este diumenge tindrà lloc la 15a edició de l'anellament de polls de flamenc, una de les accions científiques més rellevants per a la conservació d'esta espècie. Enguany s'anellaran 400 exemplars en una acció coordinada internacionalment pel Greater Flamingo Network, que ha permès anellar al Delta prop de 5.170 polls des de que va començar esta pràctica. Pel que fa a les dades reproductives d'enguany, el Parc Natural comptabilitza 1.540 parelles de flamencs amb un total de 1.023 polls i un èxit reproductor del 0,66 polls per parella, per sobre de la mitjana històrica. I en agenda, el Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa presenta l'exposició Un dia al mas de Josep Poblet. L'artista, primer resident del centre, explora en la mostra la relació entre la llum i l'arquitectura tradicional a partir de la imatge d'un mas mediterrani. La mostra s'ha desenvolupat amb la participació de l'alumnat dels cursos de ceràmica, vitralls, restauració etnològica i fotografia. L'exposició, que es podrà visitar fins al 28 d'agost al Centre d'Art i Cultura de la Diputació a la plaça de Sant Joan de Tortosa, suposa la primera experiència del nou programa de residències artístiques del centre. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel ennuvolat que s'ha mantingut durant tota la jornada i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara a demà divendres s'espera un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, mentre que les temperatures seran similars a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furlai, Alea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que estia pres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
4: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
6: Que bé. Quina olor més bona!
7: Així dona gust estar a casa, tots junts.
8: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a més que arquitectura.com.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comedian gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio.
6: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
2: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
1: La vida son moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
1: Imagina Ràdio.
0: La millor música per sentir-se bé.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. Declaren culpable un dels dos acusats de matar un home a Tortosa l'abril del 2024. En la lectura del veredicte fet a este dimarts, els membres del tribunal també han determinat que l'altre investigat ha encobert el crim. La fiscalia ha demanat 20 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria per l'home que han declarat culpable i 3 anys per encobriment a l'altre. Pel que fa a l'acusació particular, ha sol·licitat 25 anys de presó i s'ha oposat al veredicte respecte a l'encobriment. La defensa de tots dos ha reiterat la petició d'absolució. El Delta de l'Ebre anellarà 400 polls de flamenc amb la participació de 200 voluntaris. Este diumenge tindrà lloc la 15a edició de l'anellament de polls de flamenc, una de les accions científiques més rellevants per a la conservació d'esta espècie. Enguany s'anellaran 400 exemplars en una acció coordinada internacionalment pel Greater Flamingo Network, que ha permès anellar al Delta prop de 5.170 polls des de que va començar esta pràctica. Pel que fa a les dades reproductives d'enguany, el Parc Natural comptabilitza 1.540 parelles de flamencs amb un total de 1.023 polls i un èxit reproductor del 0,66 polls per parella, per sobre de la mitjana històrica. I en agenda, el Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa presenta l'exposició Un dia al mas de Josep Poblet. L'artista, primer resident del centre, explora en la mostra la relació entre la llum i l'arquitectura tradicional a partir de la imatge d'un mas mediterrani. La mostra s'ha desenvolupat amb la participació de l'alumnat dels cursos de ceràmica, vitralls, restauració etnològica i fotografia. L'exposició, que es podrà visitar fins al 28 d'agost al Centre d'Art i Cultura de la Diputació a la plaça de Sant Joan de Tortosa, suposa la primera experiència del nou programa de residències artístiques del centre. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel ennuvolat que s'ha mantingut durant tota la jornada i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara a demà divendres s'espera un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, mentre que les temperatures seran similars a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

Imagina Radio. Imagina Radio. This ain't no disco.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. Declaren culpable un dels dos acusats de matar un home a Tortosa l'abril del 2024. En la lectura del veredicte fet a este dimarts, els membres del tribunal també han determinat que l'altre investigat ha encobert el crim. La fiscalia ha demanat 20 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria per l'home que han declarat culpable i 3 anys per encobriment a l'altre. Pel que fa a l'acusació particular, ha sol·licitat 25 anys de presó i s'ha oposat al veredicte respecte a l'encobriment. La defensa de tots dos ha reiterat la petició d'absolució. El Delta de l'Ebre anellarà 400 polls de flamenc amb la participació de 200 voluntaris. Este diumenge tindrà lloc la 15a edició de l'anellament de polls de flamenc, una de les accions científiques més rellevants per a la conservació d'esta espècie. Enguany, s'anellaran 400 exemplars en una acció coordinada internacionalment pel Greater Flamingo Network, que ha permès anellar al Delta prop de 5.170 polls des de que va començar esta pràctica. Pel que fa a les dades reproductives d'enguany, el Parc Natural comptabilitza 1.540 parelles de flamencs amb un total de 1.023 polls i un èxit reproductor del 0,66 polls per parella, per sobre de la mitjana històrica. I en agenda, el Centre d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa presenta l'exposició Un dia al mas de Josep Poblet. L'artista, primer resident del centre, explora en la mostra la relació entre la llum i l'arquitectura tradicional a partir de la imatge d'un mas mediterrani. La mostra s'ha desenvolupat amb la participació de l'alumnat dels cursos de ceràmica, vitralls, restauració etnològica i fotografia. L'exposició, que es podrà visitar fins al 28 d'agost al Centre d'Art i Cultura de la Diputació a la plaça de Sant Joan de Tortosa, suposa la primera experiència del nou programa de residències artístiques del centre. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel ennuvolat que s'ha mantingut durant tota la jornada i les temperatures han estat lleugerament més baixes. De cara a demà divendres s'espera un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, mentre que les temperatures seran similars a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem demà amb més informació. Bona nit.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Radio. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

t'ha portat per la calor del sol i un glob amb un gust de sal i una camisa que va perdent botó.

0: radio. Els números 1 d'ahí i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se